I que melos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

Aquests són els nostres consells. Vidres molt nets. Si s'ha acabat el rentavidres o simplement voleu llevar les ditades i els reflexos dels vidres, proveu a posar un raig de ginebra en el pedaç.

coneguem les nostres dites i refranys. No hi ha carn sense ossos. Vol dir que totes les coses, per bones que siguin, tenen qualque cosa que no és tan bona.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem decir ja que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots.

Aquests són els nostres consells. Taques de goteres. Podeu reduir la taca que ha aparegut en el sòtil o en terra com a conseqüència d'una gotera o una filtració. Per fer-ho, tan sols heu de fregar la zona amb una mescla d'aigua i lleixiu a parts iguals.

Hola, soc Maria Dalmà Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

coneguem les nostres dites i refranys. El lot de 15 anys té gavatx i no té mans. Vol dir que els lots d'aquesta edat mengen molt i treballen poc.

Hola, oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i, sobretot, vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta a tots.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una besada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Radio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

Aquests són els nostres consells. Marbre amb brillo. Perquè l'encimera de marbre recuperi la seva lluentor i per esquinova, tan sols necessiteu aplicar una lleugera capa de vaselina amb l'ajuda d'un pedat suau. Deixeu que actuï tota la nit i es de matí utilitzeu un pedaç net per llevar la grassa sobrant de la vaselina. Brillarà com si fos nova.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui fuig del foc cau dins les brases. Alliberar-nos d'un perill o d'una situació difícil per caure a una altra de tan dolenta o pitjor.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Con encanta de Porto, ¿no?
2: Soc la Laura, des de Ripoll troco. Així Antonia de Santa Maria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Xot més gustós. Quan cuineu xot, banyeu-lo amb un pot de llet. Ja veureu que blai gustós vos queda.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: A Sant Sebastià de Santa Margalida.
1: Amb el Xisco de Santa Pinya.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quin i quin se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Taques negres a sa plata. Si teniu qualque objecte de plata que s'ha picat, eliminareu aquestes taques negres freguent-les amb un pot de carbonat amb un pinzell de fer netes les dents. Insistiu i la taca desapareixerà sense problemes.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui a mon fill moca, a mi em besa la boca. Significa que els pares veuen amb gran complacència que faci molt de cas en el seu fill.

de Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

0: lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Hola, Radio Murta, som la Coloma de Son Oliva, Manu. Ara fa un rato que he sentit que no va dia de Sant Ferriol fa el seu aniversari. Pues jo amb aquesta senyora no sé què de dir d'ella, perquè a més la trob tan bona persona que jo no me sent dolenta, però encara tenc por que no me guanyi, mira que te dic, Manu. I per ser home, pues, per ser el papito, com ella diu, una cançó crec que li agrada a Leo Rubio. Si li fa posar aniversari de boda o algo, per dilluns me faré que en tenc una de demanada. Pues si no en tenc cap dimarts, per dimarts. Amb molt de carinyo en que no els reconegui. Però per la ràdio sí que els reconegui fa molt d'anys. Sobretot a ella, en Eulària, pues, i que procuren recuperar-se molt aviat, perquè quan passam del 25 ja hem d'anar molt alerta a tot. Un beso molt fort per tot Radio Murta. Aquesta cançó va per el 2. Gràcies, Manu.

0: Aquella millor, allà un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Hola Manu, sóc a Poloni i te telefono si podria ser que demà són les Càrmenes per felicitar Anna Carmen de Verge de Lluc. I ja són de Palma i li agradaria que li posassis dues cançons, una de la Montserrat Caballé i en Freddie Mercury, que és de Barcelona, i l'altra d'en Freddie Mercury, de Rhapsody, la de Mama, com diu ella. Vale? Un beso a tots, moltes gràcies, i si no puc ser per demà, pues, quan puguis.
3: Divendres no.
2: Divendres no, que no hi serem. Gràcies, un beso a tots.

Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Piment.

Ja són aquí les festes de Sa Coma. Del 17 al 26 de juliol, prepara't per viure 10 dies plens de música, espectacles, activitats infantils, esport, gastronomia, cultura i grans rebel·les. Vine amb família, amb amics o amb ganes de passar-ho molt bé. Aquest estiu, sa festa és a Sa Coma. T'hi esperam. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
2: Hola, Radio Murta, bon dia. Soc Maria Antònia d'Espoles i m'agradaria molt dedicar una cançó a la Nati de Sant Oliva, que vaig sentir que deia que havia fet feina a la fàbrica de sucre. Però jo també feia feina. Nati, no sé si te recordes, però jo me recordo molt de tu i de tots els vostres. La cançó que m'agradaria dedicar-li és... per los bravos, qualsevol cançó que sigui, i estic molt contenta d'haver trobat aquesta emissora, ja fa una temporadeta, i disfrut del dia a dia. Moltes gràcies.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
1: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Esmijordgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
2: Hola, buen día, Radio Murta. Mira, soy de Francisca de Menorca. I voldria per dia 20 la cançó Camino Verde o aquella que diu Maria la Portuguesa. I la dedic a sa bisnieta Trillissa, que viu al Mercadal, de sa seva besàvia, i ses teves germanetes, perquè són Trillisses. Moltes felicitats per ses vostres germanetes també, que sigui tot ben aclarit. I després per anar per anar Lluïsa Dinca, en el senyor Tomàs Navarro, en la Maria de Petra, en la Margarita de Campanet, en la Isla de Rafael Nou, en la Maria de Palma, en la Maria de Santiní, en la Nati de Sant Oliva, en l'Àngela de Sa Torre, en la Neus de Sa Pobla, en la Fina de Sant Serra, i tots els que escolten Radio Murta, per la meva família, per el locutor i la seva família, tots, per tots els que escolten Radio Murta. Si pot ser dia 20, mano. Gràcies.

0: no te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert de 8 des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Hola, bon dia, Manuel Vicente de la Ràdio Murta. Mira, és una iniciativa. Vull escoltar Amapola i contigo a la distància. No sé qui la canta, però tu sabràs. Tu saps totes les cançons. I entonces, la diria en Antonio Barceló, en el senyor Tomás Navarro, la meva bolina, la meva germana, la Maria de Petra, en Blasi i en Carmen, en Maria Magdalena de Santanyí, en Carmen de Sant Serra, en Nàtia de Sant Oliva, en Francisca de Menorca, i, bueno, i en Coloma de Sant Oliva, i en Toni de Lloret també, i després a tu, els teus fions, a la teva família, i a tot Ràdio Murta. Moltes gràcies, Manu. Bon dia, bones tardes, aquí estaré ja. Adiós.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
2: Hola, Manu, som la Margalida de Campanat i te voldria demanar per Santa Margalida si volies posar la cançó Margalida i la dedicaria a ma mare. Moltes gràcies, Manu, i fins una altra.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
2: Hola, Radio Murta, bon dia. Soy la Maria Antònia d'Esporles. I m'agradaria molt dedicar una cançó a la Nati de Sant Oliva, que vaig sentir que deia que havia fet feina a la fàbrica de sucre. Però jo també feia feina. Nati, no sé si te recordes, però jo me record molt de tu i de tots els vostres. La cançó que m'agradaria dedicar-li és per los bravos, qualsevol cançó que sigui, i estic molt contenta d'haver trobat aquesta emissora, ja fa una temporadeta, i disfrut del dia a dia. Moltes gràcies.

0: 174. ¿Buscas un lugar especial frente al mar? Descubre el Bistro Sail y Surf en el puerto de Pollensa. Disfruta de desayunos, comidas y cenas con auténtico sabor mediterráneo. Una amplia carta, terraza con vistas al mar y un ambiente perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia. Vive una experiencia única junto al Mediterráneo en el Bistro Sail y Surf, en el Passeig Saralegui del Port de Pollença. Reserva tu mesa al 971-86-52-93. ¡Te esperamos!
1: Hola, buen día, Rayo Murta. Soy María de Tollerich. María de Blanco, viuda de Blanco. Volia felicitar a la nostra tia Carmen Blanco, que dia 18 de juliol compleix anys, molt d'anys, però està molt bé. Però com que és un dissabte, no hi ha més hora, pues passeu per dilluns, a darrera hora, que crec que és dia 20, una cançó. Ella és antiga, ella va emigrar a l'Argentina i li agrada totes les cançons de Juanito Valderrama i de tots aquests bons, però que són ja fa molts anys. Pues, dedica-li a sa tia pues, una cançó que tu saps que li agrada molt de festes i molts d'anys, tia Carmen, i que em puguis fer 10 anys més, que seran los 100. Gràcies a tots vosaltres per posar-la i bon estiu. Adiós.

0: No te perdis les rebaixes de Gaspar Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gaspar Bou, especialistes en talles grosses. Gaspar Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vores Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chaps, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-439785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preveure.

Ràdio Murta, Ràdio Murta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Ses cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà llavors, a Bonun Sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella, cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà vam compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella, a on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoide en Rabasa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche. Que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francesc Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, soy David Tabaré. Un saludo a todos los oyentes de Radio Murta y a mi gran amigo Manu Blanco.

Aquests són els nostres consells. Collars de perles. Perquè recuperin la seva lluentor, no hi ha més que submergir el collar dins un pot amb aigua de la mà. Pescau-lo després de 10 minuts i aixugueu-lo amb un pedaç. Veureu com pareix un altre.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima, perquè m'agradaria estar palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

coneguem les nostres dites i refranys. A sants i a minyons no els prometis que no els dons. Vol dir que cal complir en els infants les promeses que els has fetes perquè són molt amatents a reclamar-ne el compliment.

0: Som d'Antònia, d'Esport del Cusi.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Som d'Andeu de Soyo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Vice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Vice Fit o a través del telèfon mòbil 661 19 41 22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Fregones en perfecte estat. Procureu aclarir-les amb aigua calenta i un poc de lleixiu després de cada ús. A més, si voleu que duri molt més temps sense perdre les tiretes, afegiu un poc de midó a l'aigua des de reaclarir-les.

Hey! Vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Francisco. Quiero mandaros desde aquí un abrazo y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y espero y os deseo lo mejor. Muchísima salud. Gracias y un beso.
1: I què vos pareix si per començar hem escoltat Simna d'Espanya cantat per Francisco? Latino. No es por casualidad cuando un entrenador calvo, 65 años, cuadrado, que se llama Luis de la Fuente, un treballador, ningú xerra d'ell. Gent xerra d'un tal Mourinho, d'un tal Guardiola, d'en Luis Enrique, tots aquests merescut, eh? Alerta, merescut. Però aquest home que va així de puntilles se posa a l'altura d'en Luis Aragonés, d'en Vicente del Bosque, dels més grans de la història. O sea que, mare meva, que gran lo de la selecció espanyola. Que

0: Ei, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Xarop, fes sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música. Cada dijous, música en directe en el Xarop de Manacor.
2: Anem amb una altra cridada. Vinga, bones tardes, hola.
3: Bona tarda, Manuela.
2: Amb qui xerram?
3: Una lluita d'inquiet.
2: Qui hem d'escoltar?
3: En el fondo de mi alma, Pan Rafael.
2: I a qui la dediquem?
3: La dediquem a una hora Margarita, de Marga, és de Marga. I totes les Margues, Margarites i tot d'aquí de Ràdio, també no han connectat, no, més que no sé, totes que fan festa.
2: D'acord. Moltes gràcies. Gràcies.
0: I d'aquesta cançó que va popularitzar en Rafael, va ser una de les versions que va fer en Francisco en aquell concert inolvidable. Quina passada! És que la veritat és que jo m'esperava una cosa així. Podria dir, no m'esperava això. Sí, sí, sí. M'esperava una cosa així, més o manco, però és que va ser perfecta. És que varen disfrutar. Sí, sé que l'on no estava en les mans d'en Francisco, ni d'en Rafael Brunet, ni meves, ni de ningú. Però és que quina passada. Sí, sí, va cantar la d'Alguien Cantó de Matt Monroe. Va cantar també Noelia de Nino Bravo. I entre les versions que va fer, Des del fondo de mi alma, d'en Rafael. I espectacular, 50 músics damunt l'escenari en la banda municipal de Palma, amb el seu director, José Enrique Martínez Estevez. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat de sainz i caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza Sant Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.

0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Així ha sido Llucmajor a Ràdio Murta.
1: Al 88.4. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Amb en Miquel de Rafal.
1: I qui hem d'escolta?
2: Bueno, mira, d'un senyor que m'encanta, en Ricard Ley, i aquesta cançó encara més, Whenever You Need Somebody.
1: I a qui li dediquem?
2: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, per tothom que m'escolta, per na Maria de Petra, na Nati de Sant Oliva, na Ina de les Basses Columnes, i molt d'any per tots els Marguilides.
1: Molt bé, gràcies per telefonar, bones tardes.
2: Gràcies a tu, Manu. I dijous, tothom el veuràs per Gran Manau.
1: Així és, dijous a les 10 del vespre a Bauxa, i que serem
2: a Inca. Allà estarem.
1: Moltes gràcies,
2: gràcies.
1: Adéu, bones tardes.
2: Adéu.
0: I resulta que dissabte, dijous veureu el programa que vàrem fer dissabte, orgullosament, a Inca. I avui, quan surti d'aquí, me'n vaig a Inca. Sí, sí, a posar música i a donar xupinazo amb el balde amb el meu amic Virgilio Moreno allà a la plaça de l'Ajuntament a les 8 en punt. D'aquí no res, d'aquí 2 hores pràcticament serem a Inca i després bueno, anem a la plaça de Baus, a la plaça de Toros que tothom s'ho passarà molt bé amb jo i amb DJ Andy. Sí, sí, però és que no t'ho perdis, és que dissabte tornem a gravar Bauxa a Inca. Sí, sí, sí, que hi haurà una festassa, que ve en Jordi Évole, que ve aquell altre animal. Bueno, bueno, bueno. M'encanta, m'encanta. Com m'encanta jo també, com en Miquel, Enric...

Gasly, whenever you need somebody. En aquesta darrera setmana li van fer una entrevista a Enric Gasly, que li van dir, i li van fer una pregunta, i ell va dir, m'encantava, quan era jove, omplir estadis que venien per veure'm només a jo. Ara faig molt de festivals amb altres artistes, i diu, però quan faig en recintes més petits, m'encanta també cantar per 1.000 persones o menys. M'encanta Enric Gasly!

0: Ara, escolta, una cançó que me flipa, que és Never Gonna Give You Up, després la posaré, però Whenever You Need Somebody és una altra. Per favor, senyor tècnic, què hem de fer? Ja sé que m'ha explorat tot el repertori d'Enric Asli, jo també el disfrutaria, però bé, anem amb aquesta.
1: Ara sí, Whenever You Need Somebody. No, no.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa. Així és, passat demà. Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Amb la Maria de Petra.
0: Què hem d'escoltar, Maria?
1: Una cançó de Mau Escobar, qualsevol.
0: Molt bé. I a qui la dica?
1: Ana de meu amo, que ell va ser del meu somorí. I a tu i a tota la meva família. I te volia demanar una cosa.
0: Endavant.
1: No. A on he de telefonar per anar a deixar d'en Pérez, deixar les... de reciclatge.
0: En el telèfon o què?
1: Que l'anomen és molt de dies que el bon és que és la propaganda.
0: Sí, i de mirau. Si preniu nota, jo ara mateix posa donc.
1: Ah, i donc.
0: Vinga.
1: Vinga, ja tinc el bolígrafo amb maies
0: paper. Sí, però pinta, perquè jo de vegades quan cerques bolígrafo... Jo quan cerques bolígrafo mai pinta i en tinc un grapat davant el telèfon, eh?
1: Jo crec, jo també. Jo en tinc molt i no pinta, però...
0: Ah, i donc.
1: Perquè l'he provat.
0: Preniu bona nota.
1: Molt bé.
0: Vinga, a mi. No ho sé tu.
1: No, sé tu.
0: 43.
1: 43.
0: 49.
1: 49.
0: 88.
1: 88. Molt bé, doi. Moltes gràcies.
0: No, no vos torbeu que les 6 tanquen.
1: No, ai, telefonarà tot un meu net.
0: Avidó. Bona feina.
1: Avidó.
0: Adéu. Gràcies. Bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. És així de fàcil, això, eh? Ah, vinga, m'ho anem a ser ràpid i escoltarem d'en Manolo Escobar, direu, que encertat, ja que m'ha demanat qualsevol cançó de Don Manolo, posarem-se de Margarita de Manolo Escobar. En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: 1974.
1: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. Una sauna al aire libre, tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971 28 46 98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
0: Y así, Viajes con Tiki te va a dúo en Francisco, en aquest concert inolvidable. Lo content i satisfet.
3: De bro pogut viure. Divendres passat en el castell de Bellbà. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
4: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: De Neus de Pobla.
3: Qui hem d'escoltar, Neus?
4: Margarita per los Avaloyes.
3: A qui ho dediquem?
4: Pues tu, a tots els espanyols que estem molt contents, que van sofrir molt ahir en el futbol, i jo ja no sé què havia de fer, perquè no fan el gol. Y después, pues, en María de Palma, en la Teresa Olivo, el señor Tomás Navarro, el señor Francisco de Menorca, el señor Nigueta, la Margarita Cervé.
3: Muy bien.
4: Totes son margaritas, de totes.
3: De acuerdo, y ahora me tengo que poner para ellas.
4: Muy bien.
3: Gracias, gracias.
4: Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Y yo os diré una cosa, España va a ser tan superior a la Argentina de Messi y de Scaloni, exjugador de Mallorca, que viu aquí a Mallorca, el seleccionador argentí, exjugador de Mallorca, i té fills mallorquins, i és una passada de persona. M'han xerrat tothom, m'ha xerrat tan bé d'ell, que jo li desitjava el millor. Sí, sí, en Scaloni li desitjava el millor, i en Messi, que és el millor jugador que jo he pogut veure, per jo, ell i en Ronaldinho, és veritat, però ell crec que és de manera objectiva el millor. I jo no vaig veure Espanya, sí, es veu que no varen marcar fins als principis de la segona part de la pròrroga, però és que jo vaig veure Espanya tan superior a Argentina, que me va sorprendre i tot, però me va encantar. Me va encantar, ja ho crec. Molt bé, me'n vaig aquí a la ratjada i ara torn.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió. Baixa a... Així és, aquest dijous, Baixa a les 10 del vespre, Baixa amb en Manu Blanco, Baixa a Canal 4 Televisió. Aquest dijous, la gravació d'aquest passat dissabte, orgullosament, Inca, que és allà on me'n vaig jo ara mateix. Si tens possibilitat, que sàpis que a les 8, d'aquí una hora i quart, aproximadament, estarem presentant amb molta alegria el xupinazo, el sus, de les festes d'Inca, de Sant Adon i Sant Senen, Sant Encierro. I aquest dissabte tornarem a Inca a gravar un altre programa de Baixa A amb motiu d'aquestes festasses de la capital de Reguer, amb convidats com en Jordi Évole i de més. Aquest passat dissabte vàrem estar amb artistes de primer nivell. Ahir era na Marta Sánchez. Jo vaig tenir l'oportunitat d'estar en Sofia Cristo, en Melanie Olivares, entre d'altres cares molt conegudes de la televisió. Ara tenim un especial, pues, ben contents, ben orgullosos de ser espanyols i del campionat del món de la selecció de futbol. També donant els moldanys a totes les margalides, margarites, moldanys. També, 79 anys d'en Carlos Santana, el gran guitarrista. I també, pels que pensen que avui és el dia de l'amistat, en lloc de dia 30 de juliol, pues també me va bé, cap problema. No vamos a romper nuestra vieja amistad por esto. Així que una ferrada a tots, d'un servidor teu amic Manu Blanco, i si vols, un besito. Mua! Això és Ràdio Murta, i si t'agrada, digueu en els teus amics.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

Hey! Benze IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

són molt nou i trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som molt nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som molt nou, t'hi esperam.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Ουφ, κι είναι και όλο. Για βουί και ο φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μονενάν και απίδρο πάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουμπέρτ, κι άδε δύο. De las 10 a las 6 de Sorbaixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els pactes especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
4: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
3: voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
5: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
6: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
7: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 97.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Güell, vull donar els que molt d'anys en el meu amic Manu Blanco a tots els que escolten Ràdio Murta i també desitjar molt d'anys a tothom, sobretot a vosaltres, les dones. També que tinguem botifarrons, sobressades i allò, un poc més que l'any passat, que molt d'anys...

0: Ben Jeroni, de les Meravelles, d'aquí de Serenal.
1: Són Antoni de Lloseta.
2: Me llamo Enrique, de Llummajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Post de fusta. Si la vostra post de cuina ha agafat l'olor de qualque aliment, el podeu eliminar fregant la superfície amb mitja llimona. Després, només heu de deixar aixugar i aclarir amb aigua.

0: Das ist nicht richtig.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Som al ball i hem de ballar. En estar enmig de les dificultats és necessari vèncer-les.

Hola a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i ses oientes de Ràdio Murta i també el meu amic, el Peix Xirós, el Manu Blanco, t'estim amic, t'estim!

0: Con Andrés del Molinar.
1: Són de Margalí i són de Moscadi.
2: Una eina de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta